0: proyectos a medida con envío y montaje gratuito. Visítanos en Castellón, en Medio 91, parking gratis, Claver San Félix. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
1: A Vila-real, els barris també són festa. Tradició, Germanor, l'Hospital, Cris del Calvari, Sant Ferran, Soledat, Botànic el Duc, Salvador, Mare de Déu dels Àngels, Sagrat Cor de Jesús, La Sènia, Cervantes, Mare de Déu d'Agost, Sant Vicent de Paül, Progrés i aquest octubre, El Pilar. Viu una ciutat amb cor de poble i gaudeix amb coneixement d'aquests espais de trobada i convivència. Ajuntament de Vila-real amb els seus barris i carrers. Octubre és el mes de rosa, el mes de les rosarieres a Vila-real. Uns dies de fervor, tradició i unió amb eucaristies, vigília, res del rosari i activitats lúdiques i culturals. Regidoria de Tradicions, Ajuntament de Vila-real.
2: Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
3: ¿Tienes protegida tu casa, tu coche o tu negocio? En el Betia Seguros Benicassim, Pepe Vallejo y su equipo te ofrecen el seguro que mejor se adapta a ti. Con atención cercana y profesional, pásate por su oficina y descubre la tranquilidad de estar en buenas manos. Paseo Pérez Bayer 51, 964 30 25 80. Vallejo, Pepe Vallejo, el agente. Te seguro contigo siempre.
0: En Muebles La Fábrica lo tenemos todo para tu hogar. Así de fácil. Sofás, dormitorios, salones y muebles para cada estilo. Experiencia y soluciones pensadas para ti. Llevamos más de 80 años haciendo realidad tus sueños con proyectos a medida, envío y montaje gratuitos. Visítanos en Castellón, en Medio 91, parking gratis, Clave San Félix. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
4: ¿Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil amb la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà amb només prémer un botó. Contactes amb la policia local, però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat importa i en una emergència cada minut compta. Castelló, Smart City, Ajuntament de Castelló.
5: Recosan, compañía especializada en la construcción y reforma de edificios, ya sean de tipo residencial, industrial o comercial. Su gran equipo de profesionales altamente cualificados hacen posible que desde el primer instante puedan transformar sus ideas en un proyecto que se hará realidad de manera eficiente y satisfactoria. Recosan, construcción, reforma e interiorismo del futuro. Recosan.es.
6: El nuevo Ford Kuga híbrido ya ha llegado a Vedat Mediterráneo por solo 250 euros al mes. Un nuevo modelo con estilo atrevido, tecnología inteligente. Ven y sé el primero en descubrir y probar el nuevo Ford Kuga híbrido en nuestras instalaciones de Ford Vedat Mediterráneo, en Catarroja, Torrent, Almussafes y Castellón.
7: Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
8: Escuchas COPE.
9: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT.